0: Radio Xàtiva.
1: Atención, oferta hasta final de mes. Si buscas coche, en Leucacar tienes el Hyundai Tucson desde solo 157 euros al mes. El SUV líder en diseño y tecnología puede ser tuyo hoy por 157 euros al mes. Pero ojo, es una oferta exclusiva y termina el 31 de julio. No lo dejes escapar. Visítanos en nuestros concesionarios Leucacar en Marcos Automoción.
2: Què faries tu per Xàtiva? Suma't a l'equip de protecció civil i col·labora en el benestar i protecció dels teus veïns i veïnes. Inscripcions de dilluns a divendres de 7 i mitja del matí a 2 i mitja del migdia, aportant el teu currículum en la seu de la policia local, al carrer Canonge Cirujeda número 9. Més informació al web municipal. Ajuntament de Xàtiva.
3: Planifica a lo grande. Itinerarios a medida, mejores temporadas, visados y seguros, reservas confirmadas y asistencia 24/7. Con Tiaki Viajes, tu gran viaje empieza antes de despegar.
4: En Tiaki Viajes transformamos tus sueños en realidad y os acompañamos desde la planificación hasta la vuelta. Entra en tiakiviajes.com o ven a pasarse del Hostal del Lleó 5 de Xàtiva. Déjate querer como te mereces.
5: ¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
6: Et sona la marca Ser Empresarios?
7: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
6: Això mateix. Has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I així, a Xàtiva, hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 15 d'octubre, amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
7: I què cal fer per apuntar-se?
6: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Xàtiva i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren. Xàtiva, Cadena Ser, 94.6 FM.

0: Este matí ho contava als matinals, estem a les portes d'una nova onada de calor, amb el que això implica, doncs, més gent visitant... Bueno, implica moltes coses, no? Però, entre d'altres, implica més gent visitant entorns, espais naturals, per a refrescar-se a les nostres comarques. I implica... Perquè, clar, quan més gent hi ha en un lloc, doncs més animalades poden ocórrer. Implica que hi hagi problemes a municipis com Antella, com Sumacàrcer, com tots aquells de la Vall de Càrcer, que desgraciadament no estem parlant massa bé les últimes setmanes. Si no és per una cosa, és per una altra. Publicaven ahir els amics i les amigues de l'associació Xucarviu una fotografia en Instagram, que tindran també ara de si no res a la nostra web, a radioxetiva.es, una fotografia en risc extrem d'incendis forestals de foguer, i tenint en compte com està ja no només el territori valencià, sinó el territori espanyol, com està el tema amb els incendis, bé, doncs encara n'hi ha descerebrats o descerebrades que creuen que anar a la voreta del riu Xúquer a passar la nit i fer-se una torrà, o anar a migdia i fer-se una torrà encenent foc, o acampar amb fogueres, amb música alta a totes les hores, amb deixalles, amb fem... creuen que això és una bona opció. I la gent de Xucarviu, doncs, estan molt enfadats, com no pot ser d'una altra manera. Jo també ho estic. Josep Gómez, hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Això és de no tindre cap ni peus, de no tindre coneixement, de no tindre tallat, dis-li com vulguis, Josep.
1: Sí, a veure, nosaltres des de l'associació encara estem més fotuts en el sentit de que sempre hem defensat que la gent puga gaudir d'un riu net i viu per a banyar-se. I tots els anys ho reclamem al nostre acte del mullat. I clar, sempre hem dit també que el fet de tenir la sort de disposar d'un riu com el que tenim ens obliga a conscienciar-nos de la gran obligació que hem de respectar l'entorn. I sobretot hem de fer que la convivència en els veïns d'aquests pobles, que són xicotets, que tenen pocs recursos i que durant l'hivern es moren d'avorriment, com aquell que diu, i aquesta obligació de respectar l'entorn i de tindre un civisme, veient que tots els estius se'n va per terra. Tot i que aquesta voluntat de que la gent pugui gaudir, al final fa pensar que la gent no s'ho mereix i és molt trist.
0: Però, a veure, això que estem contant és... Mira que som molt pesats, i ara ja som molt pesats, ja no només nosaltres o jo en particular, que jo som molt pesat des de sempre amb el tema dels incendis forestals, però ara ja jo crec que ja està bastant establert que la gent no pot anar a, com es feia uns anys, refrescar a... per no posar-se a càrcer al riu del Boi i encendre un campingàs o encendre una foguera per a fer una torrà. Vull dir, correcte, al costat d'unes canyes. I això, la foto que heu penjat, és que continua passant, Josep.
1: Sí, continua passant la falta de civisme, música alta des de les 8 del matí fins a la nit, passant pel migdia, falta de civisme també en el tema de respectar les normes d'aparcament, aparcant en vados... És tot val, i també és una falta de que les administracions posen, clar, una miqueta de... Vull dir, si tu dia rere dia, perquè és gent que ve moltes dies, gent que dia rere dia veu que ningú li diu res i que pot fer el que li dona la gana, dona una sensació de llibertat total. I és el que sempre, jo crec que aquestes dues poblacions sempre han reclamat, perquè clar, són poblacions menudes, no tenen recursos, no, a prou penes la policia local pot fer cas del que ha aparcat en un vador i no està respectant aquestes restriccions d'aparcament que hi ha. I aquesta falta de veure que n'hi ha autoritat, que n'hi ha multes, que n'hi ha, pues, la sensació de llibertat és total, impunitat total.
0: I per tant jo entenc que des d'associacions com la vostra el que demaneu són més recursos. En aquest cas entenc que les administracions locals poden arribar fins on poden arribar, però inclús hi ha administracions autonòmiques o administracions estatals de, doncs, per exemple, ampliar la vigilància, no, Josep?
1: Correcte. És a dir, una visita un dissabte, un diumenge així a Terme d'Antella, que està enfront del poble de Sumacàrcer. Mm. Una visiteta baixat per la vora del riu, veurien els muntons de fem, la música a tota virolla, les tauletes en el camping gas, i ja no dic el tema d'encendre foc, nosaltres ho hem vist, no us ho ha de contar ningú. Han encès foc, no diguem ja per fer una torra, que me té igual, però un xicotet foc per acalfar-se el dinar, mm, o per acalfar-se el sopar, que té tota la pinta, pot provocar un desastre, perquè estem a pocs metres de la serra de Sumacàrcer.
0: Fa no res, a més, que es va parlar a Sumacàrcer de què fer per a previndre incendis. I ara...
1: Correcte.
0: Una miqueta... és una miqueta estrambòtic, això. Bé, doncs, no sé si per acabar, Josep, no sé si teniu aquestes accions, aquestes demandes que m'estàs contant, no sé si les teniu previstes portar-les a un esgraó més, vull dir, perquè està molt bé penjar-ho a Instagram, comentar-ho amb nosaltres a la ràdio, que t'ho agraïs, però penseu fer alguna acció més? No sé si ja portar-ho en física a... no sé a on, una col·lecció de firmes, no ho sé, és que no sé si teniu pensat...
1: Tots els anys ens juntem també en els ajuntaments i vegem què se va fer i sempre passa el mateix, no? Es fan reunions en delegació de govern, se fan reunions en l'administració, que sí, però al final és que no. I passa un estiu, passa un altre, i sí que ens estem plantejant veure com ho enfoquem d'una altra manera. Això sí, això és el que estem pensant.
0: Doncs seguirem pendents del que ocórrega i ho seguirem contant així a Radio Xativa, a la cadena SER, aprofitar, com sempre, per a reclamar una millor cura dels nostres rius i dels nostres espais naturals i, sobretot, de tindre coneixement i de no fer aquestes coses. És que al final, de veres, jo flipé, la veritat. Josep, sí, Gómez, des de sí, l'associació Xucarviu, gràcies per estar amb nosaltres. Una abraçada i molt d'ànim.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu.